0: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anchoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanchoroy.com.
1: La mer. Ampliem la secció de Fonoteca, els podcasts de Ràdio Menorca, amb el programa Ses veus de la mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències, uns oficis que avui ja quasi no existeixen, unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses veus de la mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com. Au ciel d'été,

0: 95.7.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
2: La mer. Ampliem la secció de Fonoteca, els podcasts de Ràdio Menorca, amb el programa Ses veus de la mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències. Uns oficis que avui ja quasi no existeixen. Unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses veus de la mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com. Au ciel d'été.